Baschi cun hus paua ad els dus sets de tribuna. Per la fiesta de l'occia grigiungla runesa a Motta na Lunz, als tredis de Zercladur, quels en neven, se la grada quels astia Andrea Pinoche de Sent, el vo u cun sia dona ne cun in collega a mirar la loccia, a naturalmen ol tradurme, Teniel el polish pel Armon Orli, chiu de visa bie plajai. Svus vestes edu budien. Quels ballets, quels plats de tribuna, avais bie giul cledi de venir atras, negin problem, i dat aun ulteriores chances.

0: Ie staulas indische miasa tiams pelas novitats cun Maria Fieli.
1: En el chantun Argovia an els pumpiers chi bler da farla notch passada. La plievgia intensiva ha per part inundà vias e celers, plin avant sain pliras plantas cupiciadas. Consunta la città Arau aia da bler